0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
2: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure...

0: Rodríguez Ortiz.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: de la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra, d'Aznavour, una molt especial.

0: navideña. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com. També estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com. I de tant en tant es despenja alguna mica amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe. I en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final? Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vas demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell, davant l'estació del tren, i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, en faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors dedicar-li. Avui, disculpa'm,

M'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Ni pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar. Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la volta al món.

melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix, i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el one hit wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals d'Eddie Grant i també

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals, Dedic Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou. I després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, el juliol concretament, i Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia la vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador, que és, diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Attic of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies. En conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love's Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The Winner Takes It All. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, The Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del so de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

que otro muerda el polvo. Hey, 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres, de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar.

0: És hora de connectar amb la música, de començar el dia amb ritme, de descobrir les cançons que més sonen i totes les novetats del moment. Escoltes ara la llista d'èxits de Les Més Virals, amb Esther Torrents.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts un dissabte més i un cap de setmana més aquí a Les Més Virals, aquesta llista que et presenten simultàniament Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol. Avui que som 30 de maig, últim dissabte d'aquest mes més que calorós, en el qual nosaltres et presentarem totes aquelles cançons que ara mateix són tendència arreu, no només a la ràdio, sinó també a les xarxes socials. Per endavant tenim 15 èxits, tenim les cançons que marxen, les que entren, tenim les candidates i, com sempre, tenim un nou número 1 que de ben segur us agradarà moltíssim. Anem, però, per passos i anem a descobrir quines són aquestes novetats superfresques que avui us presentem. I és que ja es comença a notar que arriba l'estiu. Meteorològicament parlant ja hi hem arribat, però estacionalment encara no, i això es comença a notar perquè els èxits comencen a arribar amb moltes ganes de fer-nos ballar de valent. Som-hi?
2: Candidata a entrar en llista.
1: Ell és un cantautor que s'ha fet molt popular a Catalunya, es diu Ivan Herzog, i això és des de lluny.
3: Viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: cantautor que hi posa molt ànim amb tot el que fa, com ens va demostrar ja amb un senzill que coneixíem ara fa uns mesos, Et prometo. Doncs aquesta és la seva segona part, reivindicant aquest amor honest. Una cançó que, si voleu, pot entrar en llista la setmana que ve. Només cal que ens ho digueu a través del nostre perfil d'Instagram, Les Més Virals. Hem començat tranquils. Jo us havia promès ritme i la veritat és que n'hi haurà i molt. Esteu preparats per la nova cançó?
1: Totes les novetats del moment a Les Més Virals. Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
0: I l'èxit internacional és aquest, Shakira i Burna Boy, això és Dai Dai, i atenció, és la banda sonora del nou esdeveniment esportiu d'aquest estiu.

0: Doncs sí, és la cançó d'aquest Mundial de Futbol 2026, Shakira, que no és la primera vegada que hi posa banda sonora acompanyada de Burna Boy amb això que es diu Dai Dai, i amb un videoclip que ja s'ha convertit viral perquè són moltes les reproduccions que acumula en pocs dies. I és que s'ha rodejat d'artistes molt importants d'aquest esport. I, lògicament, ha deixat anar alguna que d'altra indirecta a Gerard Piqué i a la selecció espanyola. De moment és candidata a entrar en llista la setmana que ve a les més virals. Si t'agrada, ja ho saps, digue'ns-ho a través del nostre perfil d'Instagram, les més virals, la llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
0: I aquesta particularment a mi m'encanta. És el més nou dels Amics de l'Azar, preparant nou àlbum pel 2027, i això es diu Segurament t'estimo. No crec que...

Doncs sí, nou senzill de Daniel Agret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, Els Amics de les Arts, és això que es diu Segurament t'estimo, una cançó que inclouran en el seu nou disc per al 2027. I una proposta pop amb un to vitalista molt encomanadís. I a més, una cançó que des d'aquí vull fer arribar molt especialment a una gran fan d'aquest grup gironí. Ella és la Marta, ens escolta tot sovint i li dediquem. Marta, va per tu.

0: I amb els Amics de les Arts, nosaltres que ja hem presentat aquestes tres candidates per entrar en llista la setmana que ve, amb la primera del mes de juny. Recordem que avui som 30 de maig, despedim mes i ho fem per la Porta Gran escoltant grans èxits com aquests que t'hem presentat. Però no marxeu, ara toca despedir-nos de les cançons que van donar la llista. Doncs sí, se'n van els de Terrassa, els Doctor Prats, amb això que es diu Energia, 7 setmanes en llista i caient-nos des de la posició número 15, però no patiu, no marxen gaire lluny, seguiran en bicicleta recordant les bandes sonores d'aquestes tres sintonies, Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol, i lògicament sent la banda sonora d'aquest Tour de França que passa per Catalunya.
1: Vull trec a ballar els passos prohibits, ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi.
0: I se'n va una cançó que ens agrada moltíssim, Banda Neon amb els passos prohibits, 7 setmanes en llista, ens cau des de la número 6, i recordar-vos que van ser número 1 i que probablement són un dels grups que més gaudirem al llarg d'aquest proper estiu 2026. 15. Constantar.

0: Doncs qui entra en llista com a novetat després de conèixer la setmana passada és ell, Julen, amb aquestes red flags, parlant-nos doncs aquestes coses tòxiques que a vegades passen en les relacions amoroses. Un artista que es va donar a conèixer a través de les xarxes socials versionant diferents temes en català i que ara ja treu els seus propis. Una cançó que ens fa molta gràcia presentar aquí en llista i que també us dediquem doncs, a tots els que ara mateix ens estigueu escoltant i estigueu gaudint amb aquest programa que ja ho sabeu, són 60 minuts quasi bé d'èxits, música i sobretot molt bon rotllo. I per bon rotllo, el que ve a continuació. Va, no marxeu.
1: 14.
0: Perquè és una altra novetat que s'estrena en llista. Ella és Naina i la Fumiga, amb això que es diu No sé ballar.

0: Doncs res, que no passa res si no sabeu ballar. Almenys això ens diuen ells, la Fumiga i Naina, amb aquest No sé ballar, una cançó que vàrem presentar just fa un any, però que ha sigut aquest 2026 que ha saltat a dalt de tot i s'ha convertit en viral. I per això nosaltres l'hem agafat i l'hem convertit en una de les nostres cançons de la llista. Ja ho saps, la llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol, ara mateix en directe.
1: 13. Explica'm-me les històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

Fam i ens acaben de presentar un nou senzill. És aquest Anem Tirant, des del seu darrer treball d'estudi R31, temporada 2. Una cançó que fusiona molt bé diferents ritmes i estils i que avui ens puja una posició, la coneixíem la setmana passada, és aquest Anem Tirant, una proposta que també anima moltíssim aquest dissabte al dematí. Bé, si ens estàs escoltant en directe, si ho estàs fent a través dels podcasts, facis el que facis ara mateix, esperem que hagis somrigut escoltant aquesta bona cançó. 12. I ara viatgem fins al Canadà, concretament fins a la seva capital, per escoltar Charlotte Carina. És la cançó The Way We Touch i ja porta 3 setmanes en llista.

una cançó que està arrasant amb bastantes llistes d'èxits i que aquí a la nostra de moment ens puja una posició amunt i es col·loca aquí en aquesta número 12. És la llista de les més virals i la sintonitzes ara mateix a través del 107 de l'FM si ho fas des de Manlleu o Castellterçol i el 107.7 si ho fas a Taradell. I si ho estàs fent a través de les seves pàgines web o a través dels podcasts, igualment esperem que hagis gaudit amb aquesta veu impressionant d'aquesta artista canadenca. 11.

Des del seu darrer treball immortal, Joan Dausà ens ha passat aquesta altra proposta que es diu Per una cançó. Això porta 5 setmanes en llista i avui ens cau una miqueta. Des de la 8 fins aquí, fins la número 11, són 3 avall per una cançó carregada de misticisme i també de coses importants. I és que com poden canviar les coses per una cançó? Almenys això és el que ens diu aquest artista que ja ha començat la seva gira per presentar aquest nou àlbum d'estudi. Veurem què passa amb ell la setmana que ve, si remunta de nou o si finalment acaba abandonant la llista. De moment nosaltres seguim endavant i ho fem per descobrir les primeres 10 posicions de les més virals. 10.

carregada d'optimisme que ens anima a fer valer aquelles coses que valen la pena i que sovint són aquelles més senzilles, eh? Estàs escoltant ara mateix les més virals simultàniament en directe a través de tres sintonies, Ràdio Manlleu, Ràdio Tardell i Ràdio Castellterçol. Nosaltres cada dissabte al matí apostem per acostar-te tots els èxits del moment, sempre prioritzant els de quilòmetre zero, els que canten en català, però de tant en tant també deixem caure algun cada altre èxit internacional i sobretot el que volem és contagiar-te molt bon rotllo, bona energia per encetar com cal el cap de setmana. 9.

Impressionant aquesta col·laboració que fan conjuntament Madonna i Sabrina Carpenter amb les seves edats respectives, però siguin totes dues unes divas de la música pop. Això és Bring Your Love, una cançó que porta ja dues setmanes aquí a les més virals i que ens puja bastant amunt, tres posicions concretament, fins a aquesta número 9 que estàs escoltant ara mateix.

0: Ara mateix és la cançó més veterana de la llista. Ells són el Ginestà i això és Perdre el cap, 7 setmanes al nostre costat i caient en aquesta ocasió des de la posició número 5, 3 avall, fins aquí, fins la 8. És el nou senzill dels germans Serra Solses que trobem en el seu darrer treball, Tot gira, igual, però diferent. I de Sant Andreu, barri important de Barcelona, nosaltres que viatgem cap a terres osonenques.
1: 7. Ja comença a fer-se clar.

0: Doncs sí, hem viatjat a terres usonenques, concretament al sud de la comarca Aiguafreda, per escoltar els Catarres, amb això que es diu Un diumenge sense drames. Dues setmanes en llista i és la cançó que més puja. En aquesta ocasió ens en puja 4 amunt. I la veritat és que fa molta olor a cançó d'estiu. Veurem què passa al llarg de les properes setmanes aquí a les més virals de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol. De moment, els Catarres es queden en una molt bona posició, ben bé, al mig de la llista.
1: Els dies que vindran... 6.
0: I ens relaxem una miqueta per escoltar Max Navarro des de Premià de Mar, amb una proposta que ens puja 3 amunt i que es diu així, Inigualable. Esteu preparats per enamorar-vos?

0: estàs per mi.
1: Doncs sí, l'exconcursant d'Operació Triunfo ha provat sort cantant en català i li està anant la mar de bé. Primer es va donar a conèixer amb aquell Estrelles i ara aquest segon senzill inigualable. Déu-n'hi-do la bona trajectòria que està tinguent, no només aquí a les més virals, sinó a diferents llistes del territori català. Cinc setmanes ja al nostre costat i realment podem dir que és inigualable. Sí.

I després de conèixer com a candidat el més nou de Shakira, ara la recuperem en aquesta posició número 5, baixant a 3 respecte a la setmana passada i acompanyada de Belé amb això que es diu Algo Tuyo. Una cançó que també està molt i molt bé, que té aquests ritmes llatins altament contagiosos i que segueix sent una de les més veteranes. 7 setmanes al nostre costat, el vostre especialment. I és que ens agrada moltíssim que ens acompanyeu dissabte rere dissabte. Això és Les Més Virals, la llista d'èxits de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol. 4. I en aquesta posició 4 ens en baixa una, Olivia Rodrigo, amb aquest Drop Beat, que s'ha fet viralíssim.

0: una cançó que també va ser número 1 aquí a les més virals i que de moment es manté en aquesta part alta de la llista. A millor anem a escoltar-ne algunes més que també fan molta olor estiu.
1: 3.
0: Com aquesta és el més nou de Miqui Núñez, el Terrassenc ens presenta un altre cop un senzill que fa molta olor estil, que és positiu i vitalista. 3 en 1 aquesta setmana.

0: 2.
1: I aquí tenim el nostre anterior número 1, Time Impala, amb aquest remix de Genie Shorts, Dràcula, 6 setmanes en llista.

0: 14 anys després d'aquell fenomen mundial que va ser Titanium, hi han tornat aquest 2026 Afrojack, Sia i David Guetta han fet aquesta cançó tan vibrant que és Awake Tonight. I és el nou número 1 de les més virals. Després de 5 setmanes al nostre costat, avui ens en puja 3 amunt i es col·loca aquí a la posició d'or. La més important és el nou número 1 i ho serà durant tota la propera setmana fins al pròxim divendres 5 de juny. Amb ella ens despedim carregats de bones vibracions, de bona energia, desitjant-vos a totes i a tots que passeu una molt bona setmana, que sigueu feliços, que feu l'amor i no la guerra, i dir-vos que ens retrobem, si tot va bé, el pròxim dissabte, ja ho sabeu, aquí, a les més virals de Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol. Adéu!
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre...

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Ràdio Manlleu.
3: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
5: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
3: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
5: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
3: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques a la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
3: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
5: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
3: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
5: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
3: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
5: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord, Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi hagi aquests debats al claustre, que hi hagi els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El sindicat de professors de secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord els sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notarà en el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i deixir dos rajos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milió de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntadas.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que com ella la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també al suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: Una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins dels Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors, en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Anna Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Miro un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori. Ya,
26: como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en l'adeu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club

0: l'AC Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els vegencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
2: I acabem parlant de futbol sala, perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcit, marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
16: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
17: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
18: Es cierto que los ucranianos han sufrido. ¿Estoy a favor de acogerlos?
17: ¿Herberriu?
18: Sí.
17: Aprobado por unanimidad.
19: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
17: En realidad, son sirios.
18: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
17: No, no, de Siria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
20: No sé de qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
21: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
22: amor?
21: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
22: Las dos, creo. Es muy raro.
21: A los 30...
14: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
23: No lo sé.
24: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya, precisament, va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques a la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
1: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
1: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
4: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
5: I si el que volem és que la gent doncs, pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem doncs, que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
4: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
6: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara
2: tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
4: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
1: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quant més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repent una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
11: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
1: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: I encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
1: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que la seva, el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
1: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
1: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que com ella la patien. Per aquest motiu va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també al suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
18: Mira un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
19: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival TETA, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
20: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
19: El TETAFest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
18: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de...
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
1: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
21: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant tres dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
22: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè no normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, pues bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoístament i evidentment donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
21: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
0: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
1: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buhos. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
23: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
24: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal, i bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
23: Les portes del recinte a l'Espai Firal l'1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
0: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumini, que el Festival de Fotografia d'Autor.
1: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
2: El Luminic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Luminic.
3: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
2: El Luminic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyava per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
0: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5ª plaça aquesta tarda a partir de 6:15. La prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
7: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat el nà de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la 5ª plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una 5ª plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
1: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit és de Girona FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau, en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
4: Ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
25: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: La resta de resultats dels equips catalans a la CB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
0: I tanquem amb futbol sala, amb la victòria del Barça i davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal nou després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta pel preacord amb els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya i ha parlat d'un pas de gegant per al reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per a la millora de la qualitat educativa. I és que ahir al vespre, sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar aquesta situació laboral. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un esforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I parlem de política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces. Els de drets socials, Pablo Bustenduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però saben que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustenduy diu que tornarà a portar al Congrés la prorrogat dels lloguers. I seguim en plena política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I parlem de cultura i ens n'anem fins a Tarragona, que avui acull una nova edició de la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Reneix 9 de les 12 colles que formen part de la coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: La jornada, organitzada conjuntament amb el Ball de Diables de Tarragona, omplirà els carrers de la ciutat de foc, timbals i cultura popular. Entre les colles participants hi ha els Balls de Diables de Vilanova, Vilafranca, Torredembarra, Sitges, Colla Vella, La Riera, l'Arbós, Reus, el Vendrell i Tarragona. La responsable de la coordinadora, Núria Ferrer, ha explicat que l'objectiu és apropar el model tradicional dels Balls de Diables a la ciutadania i reforçar Tarragona com a referent de la cultura popular i del foc a Catalunya.
3: Donar-li el focus sobretot en l'origen d'aquests Balls de Diables. L'origen és la lluita entre el bé i el mal i principalment on es mostra tot això és amb la representació del ball parlat.
2: També es durà a terme la cercavila de foc, amb inici al Teatre Metropol i final al Monument dels Herois de 1811, on es clourà l'acte amb una carretillada final a les 7 de la tarda.
1: I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat 2 dotacions dels bombers de la Generalitat. I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: freqüència d'èxits.
1: 107 FM.
0: Ràdio Manlleu.

0: ET, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues ET, segona mà.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Doncs aquí tenim el número d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de la FM. És per Tame Impala amb aquest remix de Geni, amb això que es diu Dràcula, una cançó que podreu gaudir a diferents moments del dia gràcies a la llista d'èxits d'aquesta casa, que no és altra que les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: teva ràdio de proximitat.
1: You know the station.
2: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 62123 0714 i el servei

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no en la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres a la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb coordinadora obrera sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
3: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat, no? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
2: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
1: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que va així, doncs hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barceloneta ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga. I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final, reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Reial Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena demà en l'anada a 16:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: Buitíssims, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals, tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contra dos per a Nahuel. I després, el Rubí, que ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Belt. Ara tot just els jugadors estan al terreny de joc, amb doble canvi a la Pobla també. I la sort és complicant pel conjunt
0: poblat. De moment, poblat Mafumet 0, Rubí 2. Doncs Déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet. I ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens a tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota. Tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó, la Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. En waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera Lliga de la història, i el Mataró, que lluitarà mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró que està guanyant per 8-4, ha encetat el marcador, el Sant Andreu, molt gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Avenyo, que amb dos gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveri en dues ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria mataronina, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així Encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
0: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat i ara mateix també a Badajoz el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els veïns de l'Enjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afers català a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ha de fer el bon edifici perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és l'Enjot per l'anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se l'afers. Si guanya el Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la repesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió a Badajoz i tres tantos jugaria la repesca. Per tant, dels 2.000 i escats espectadors que hi ha ara mateix al pavelló de la Granadita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la 50ena del Tres Cantos, també anima el Badajoz, i només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'assistament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14 en un partit que ha arrencat amb molt ritme i amb un Port Rios que està fent vitiar les darreres dues jornades sumant bons punts. Quan diem 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart, no anota un triple el Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
0: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també que estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
1: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
0: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyola ha perdut 5-3 a San Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a Terres Lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
5: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a Primera Nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs, a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'esportiu Rubí amb aquest marcador d'1-2, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
0: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
5: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
0: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals al millor de 3.
1: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 7:45. Més abans, a les 7, havia començat el castellà, no Noia B, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia B en l'altra eliminatòria.

0: Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest play-off pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu dels sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Can Llong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Elche de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballart, que guanya per 5 gols de diferència. Recordem, al final del seu període, és a dir, el descans llarg, el Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12 gols de 7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts en aquest cas a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'honor masculina també s'han enfrontat avui en Mataró i Sant Andreu, en aquest cas en el play-off per la, ja ho diré, la final tornada del play-off per plaça europea.
4: Exacte, lluitaven per intentar doncs acabar en cinquena posició, era la tornada, a l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20 i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7 i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar, diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Finalment, el Sol Artrà d'Excentre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda a la piscina Joan Serra era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11 gols de 29 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja de seguida el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3-2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9-5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès al Mataró continuar amb aquest avantatge de 4-, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Sol Artrà, d'Excentre Natació Mataró, 14, Club Natació Sant Andreu, 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència, tot es decidirà el tercer partit.
4: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, el tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix fa uns minuts al tren de tornada al tècnic del Catalunya, Thomas Bruder.
6: La realitat és que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. No nos ha faltado fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ja que és l'última oportunitat per a salvar-se.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'Enjoc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben,
9: ens treuen treballs.
10: Com a trans et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest amb un trastorn mental és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben,
15: paràssim, marimatxo.
16: Existir solo,
17: terroristes,
18: menjar plata.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Continguts en xarxa.
22: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
23: Guanyaré. Faré història.
24: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
23: Has parlat amb ells?
24: Amb qui?
23: Però ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
25: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
26: Es cierto que los ucranianos han sufrido. ¿Se podría a favor de acogerlos?
25: Herberriu. Aprobado por unanimidad.
27: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
25: En realidad, son sirios.
26: ¿Sirios que vienen?
25: Son sirios.
26: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
25: No, de Siria.
22: La comèdia francesa Conoce a los barrios.

0: amor o primer crush?
1: Las dos, creo. Es muy raro.
0: A los 30.
2: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
3: No lo sé.
4: Un poco de drama.
5: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 2:15, fem una rondeta i passem pel partit de play-off d'ascens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat 2-2, ho ha fet mitjançant Nico després de punt d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava i al minut 5 de la segona meitat que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet 1, Rubí 2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off d'ascens a Lliga Elite, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, i el Mataró que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit, i el Sant Andreu que està retallant diferència. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit. Mataró 12, Sant Andreu 10. Res està decidit aquí a la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, el Prat Ràdio. Iván Conde.
5: I de moment aconseguir que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar fins a descans, sense el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquest petit avantatge, sobretot gràcies a un enorme encert triplista, 8-7 i a uns 50 partits d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant, un valent Mollerussa que, com diem, guanya de 6. 4 minuts i mig per arribar al descans. Mollerussa, que tindrà dos sortides, 38, per a cop 32.
1: 38-32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fam?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant l'Alginet per 36-29.
1: I en hoquei patins, per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals, com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Casteller i el Noia B, de moment empatat 3-3 al marcador, i el Caldes avança al Mollerussa amb el 2-0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet dos gols al Caldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8:33 minuts. Havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs un parell de play-offs més. En aquest cas, a la divisió d'honor femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup. De fet, ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada. Doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals al Barcelona.

0: Barceloneta ha superat la Sant Feliu. Avui ha perdut 17-19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani. S'havia imposat per 10-11 en el partit d'anada i avui ha guanyat 13-11. Per tant, com diem, Atlètic Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
2: Després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit sabent que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat al partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la següent ronda, que per jugar el 5è-6è lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil. Després del primer partit de la final d'Europa Cup a Catalunya, l'equip doncs, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'n va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència, i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya Vivent, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té plaça europea garantida, i ara doncs vol aconseguir passar directament a la fase de grups. Això ens deia Javi Belmonte.
3: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això, doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment, doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per la Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí pues, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-off de permanència. Avui s'han jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no està salvat.
0: No, encara no està salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoe, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens de segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment el Sabadell no va començar massa bé.
0: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Real Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada aquest es va disputar en divendres i la tornada doncs, també serà divendres vinent, però a la nova creu alta.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
4: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-off d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0 que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid 5è L'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar al tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els dos gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Foli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura, tot plegat.
5: Si ara et dic que el minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges, varia, no varia, el que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit, que és el que estem decidits a fer.
4: Tenaços, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, l'horari, dia i hora, serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al dia Stefano, el Sabadell haurà, com a mínim, de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família Arlequinada, i és que ha mort Miquel Arroyo, expresident del Centre d'Esports Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix playoff, l'Europa.
0: L'Europa jugarà a partir d'un quart de 5 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit de l'anada. Tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a un quart de 5 de la tarda la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest playoff. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
6: A 4 partits estem del somni brutal. Fa 2 anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a 4 partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. Clar, no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha, però hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
7: Nosaltres ho donarem tot, perquè més gana i més il·lusió que nosaltres no té ningú, i si bé no, és difícil, però el més difícil ja està fet i ara toca disfrutar i que tinguin cuidado, sol vull dir això.
1: Declaracions de Juan Flere, els companys de BTV, tota l'entrevista sencera aquest vespre al seu informatiu d'esports. Vinga, a la Lliga F, última jornada, demà diumenge, ja intrascendent per als tres equips catalans.
0: Sí, ja tenim els equips catalans salvats, amb la permanència assegurada, i el Barça com a campió. L'Espanyol rep a partir de les 4 de la tarda, tots en horari unificat, aquests partits. Espanyol-Sevilla, a la Badalona Women, visita el camp de Llevant a les 4 de la tarda, i el Barça s'enfrontarà a les 4 de la tarda al Madrid Club de Futbol.
1: Doncs l'Espanyol, que vol acabar amb una victòria davant del seu públic, davant del Sevilla. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava.
8: Que serà un partit serà un partit difícil, sobretot per a nivell emocional, no? Però bueno, el que suposa el ser un últim partit de Lliga, que ells tampoc es juguen res. Nosaltres sí que és veritat que juguem la posició amb el Depor, que si guanyem nosaltres ja no guanyen, es podem passar, i que això és motivant. I amb moltes ganes. Crec que l'equip es va quedar amb aquesta sensació de poder guanyar a Corunya, i volem fer-ho aquí a casa. Això és una cosa que s'ha dit jo a les jugadores. L'any passat hem aconseguit 32, si guanyem serien 33. Jo crec que també és un al·licient de cada este partit.
1: Doncs un al·licient aquest Espanyol-Sevilla, una Lliga F, per ser on avui el València ha aconseguit l'ascens, ha tornat un any després. L'altre equip valencià, el Llevant, serà el rival del Badalona Women demà per cloure la Lliga, també a les 4 de la tarda. Una de les jugadores del conjunt badaloní, Lorena Navarro, ho veu així.
9: Sí, la verdad que con ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
1: I a les 4, el Barça, el campió de Lliga, de Copa, de Supercopa, de Champions, el campió de tot aquest any, doncs acaba la temporada al camp del Madrid Club de Futbol, en un dia també de comiats, i en una nova etapa que començarà el conjunt de Pere Romeu, que fa balanç d'aquesta temporada.
10: Bueno, doncs, d'haver mantingut una identitat de joc durant tota la temporada, de saber competir en tots els escenaris i situacions que ens ha posat la temporada, a nivell de lesions, a nivell de grans partits, etc. I d'haver jugat en equip, la veritat, és el que més orgullós em sento. Crec que en el meu futur com a entrenador, si algú voldré sempre allà on estigui, és que hi hagi sentiment d'equip, hi hagi sentiment d'unió i que l'equip sigui una. Així que molt orgullós d'això. Que demà fem un bon partit per despedir la temporada i ja tindrem temps de reflexió durant tot l'estiu per veure com afrontem la temporada vinent. Hay que repetirlo, son seguramente palabras mayores, ¿no? Nos tenemos que preparar para repetirlo, te diría yo. Tendremos que hacer una buena pretemporada, tendremos que seguir compitiendo, seguir jugando en equipos, si esto lo conseguimos, espero y deseo que a final de temporada que viene sigamos luchando por todo.

0: El reportatge en joc.
1: La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, recorda els seus inicis al júnior a Sant Cugat del Vallès, on competia amb nens. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip. Sobre el seu futur, la santcugatenca ha explicat que està negociant la seva continuïtat al Barça. Una jugadora que destaca Irene Paredes i Mapi León, una de les jugadores que marxa enguany del Barça, com a referents. Aquest és un reportatge de Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
2: Arribar a l'elit del futbol femení al Barça és un somni fet realitat per Adriana Renera. Els seus primers passos en el món del futbol van ser amb el júnior a Sant Cugat, però des de ben petita ja s'havia topat amb obstacles. No hi havia massa equips femenins i havia de jugar amb nois.
3: Sí que era raro, perquè no hi havia equip femení, era l'única noia, sempre els comentaris, ai, i esa, que buena, no, esa chica, o ai, no la hace mal. Sí que sorprenia. Perquè, a part, em feia notar, era la capitana... Bueno, pues sorprenia una mica.
2: Després d'alguns anys al Club Blau i Negre, va fer el salt a la DAM, on ben aviat va cridar l'atenció del Barça, i després d'estar amb el filial, arriba el salt al primer equip blaugrana. Quina ha estat l'evolució?
3: Estan orgànic, he anat cremant totes les etapes, des de juvenil, el B, i ara el primer equip, i crec que el fet també de conèixer moltes del primer equip se m'ha fet molt més fàcil adaptar-me, incluir-me dins del grup. M'han rebut també molt bé, o sigui, un 10 totes elles, unes referents per mi. Ara recordo que també vaig fer una entrevista fa 2 anys a l'Europeu i em preguntaven per les meves referents i vaig dir la Irene i la Mapi. Doncs ara que estic amb elles, les visc cada dia, les veig jugar, les veig entrenar, les coneixo com a persones, doncs encara les admiro més, i per mi és un privilegi poder estar amb elles entrenant i poder aprendre d'elles.
2: Arribar al primer equip del Barça no ha estat gens fàcil i en alguns moments ha tingut moments durs. Tirar la tovallola també ha passat pel seu cap.
3: Hi ha hagut moments durs de pensar, realment és el que jo vull, estar aquí i fer això, i dir... Val la pena, com dir-ho, sacrificar tot el que estàs sacrificant per arribar aquí a aquest nivell. I sí, sí, val la pena. Però hi ha moments que no són fàcils, que els has de pair, i també t'ajuden a forjar-te, a créixer. I bueno, aconseguir el que et proposa.
2: De moment té un rol secundari a l'equip, però no amaga la seva ambició.
3: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
2: Ara mateix no té lligat el seu vincle amb el Barça perquè el seu contracte acaba aquesta mateixa temporada. Hi ha negociacions, però encara res tancat.
3: Home, el meu futur m'encantaria que fos el Barça, el club de la meva vida, i amb les millors del món. A partir d'aquí, pues, ja es veurà.
2: Preguntada pel recorregut del futbol femení, es mostra bastant contundent.
3: Encara hi ha camí a recórrer, però crec que el treball que s'ha fet i el que s'ha avançat és molt important, i crec que podem seguir en aquest camí, podem créixer encara molt més.
2: El que queda clar és que els somnis es fan realitat, i en el cas d'Adriana Renera són somnis que s'han cuinat a foc lent, amb paciència i esforç. Ara queda el pas més important, potser el més decisiu, consolidar-se a l'elit.
1: I a tot això, l'equip masculí del Barça va presentar ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. L'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que signa fins al 2031. I segons la premsa anglesa, el Barça hauria pagat més de 70 milions d'euros, més 10 en variables, per aquest jove extrem esquerre de 25 anys. Ahir al vespre, la presentació va sorprendre a tothom amb un castellà prou fluid i també alguna frase ja en català, això deia.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So I'm muy emocionado. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
1: 8:50, vinga, repassem com estan també altres play-offs d'ascens. El play-off d'ascens de segona federació masculina, demà jugarà l'anada de la segona eliminatòria, el que és la final catalana.
5: Sí, s'enfrontaran al Cornellà i al Badalona. Serà a partir d'un quart de set de la tarda, en directe a l'enjoc, a les televisions locals. Un Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos, després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà-Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona-Hospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint, doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a un quart de set.
1: Doncs així ho veuen, des del costat del Cornellà, un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
6: Muy ilusionado. Al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro y yo creo que lo vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff lo vamos a dar todo por este club, por pasar eliminatoria y por seguir adelante. Y que estoy seguro de que si nos animan juntos lograremos grandes cosas.
7: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera. S'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet-Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
1: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba forçant acaba marcant el gol de l'empat, que de moment forçaria la pròrroga davant de la Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla de Mafumet, a la Lliga regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
5: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 6:15 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
1: Doncs el tècnic pot hablar, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sagnier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
9: Espero i desitjo que el Sagnier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
1: Doncs demà a 6:15, aquest Prat Sant Mauro, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1, i podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off d'ascens, el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals, com va el Turó de la Peira Igualada?
5: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el Turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria, perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada. Per tant, ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador, ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament, ja cap al tram final de partit.
1: I demà també hi haurà l'altra semifinal.
5: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3. Per tant, parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
1: Doncs així estan les coses. Ja, tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic del Rubí de Futbol Sala, després d'aquesta derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de Futbol Sala.
10: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
1: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal i, per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9 i 3, aquí l'Enjoc.
11: La xarxa de comunicació local.
12: L'univers infinit.
13: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta... Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau, el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi també de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figa. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals i el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala, de l'hoquei herba, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Quan a tot això, 9 i 4 minuts, el Paris Saint-Germain s'acaba de proclamar campió d'Europa de la Champions. El conjunt que entrena Luis Enrique Martínez, l'ex-tècnic del Barça, ha guanyat els penals de l'Arsenal després d'una final que havia acabat amb 1-1. David Raya, el porter català de l'Arsenal, havia aturat un penal però ha estat insuficient per superar els francesos, que es proclamen campions d'Europa per segon any consecutiu. Vinga, tot això, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: L'Atlètic Barceloneta ja és campió de Lliga de Waterpolo.
1: I és la 21ena aconseguida de manera consecutiva, la 26 del seu palmarès. Avui ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final, per tant, ha aconseguit el títol per la via ràpida. Pel que fa a la final femenina, s'haurà d'esperar el tercer partit perquè el Mataró ha acabat guanyant el Sant Andreu per 14-11 en el segon partit. El Sant Andreu havia guanyat el primer per 10-8, per tant, hi haurà tercer partit, serà dimarts a les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, i aquí ja s'acabarà, doncs, decidint el títol a la piscina del Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, el Vila-sana ja és a la final del playoff pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival, ja que el Fraga ha forçat el tercer partit. Havia guanyat el Gijón 0-1 el primer i en aquest segon s'ha imposat el Fraga per 1-4. Dimarts, Fraga-Gijón a 8:45 del vespre. D'aquí sortirà, doncs, el rival del Vila-sana a la final del playoff pel títol. A l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen de moment a les semifinals del playoff, guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals que són el millor de 5 i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: De la seva banda, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament, d'hoquei herba.
1: La final femenina serà Club de Campo, Atlètic Terrassa, reeditant així la final de l'any passat, en què es van adjudicar el títol finalment les madrilenyes. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins són els actuals defensors del títol.
0: I en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota el play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria es juga en divendres i els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la Nova Creu Alta i l'Europa comença demà aquest play-off d'ascens a segona, un partit que començarà a 4:45 de la tarda davant del Celta Fortuna a Can Dragó a Barcelona.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda en aquest play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals, tornada. Hi ha pròrroga, no hi ha pròrroga, poble de Mafumet Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Efectivament, primer minut de la pròrroga, gairebé el segon minut de la pròrroga. De moment, Pobla Mafumet 2, Rubí 2. La Pobla, que ara ha tingut una acció per banda esquerra passant cap a Álvaro i ha aturat Rafaleva, però la jugada estava invalidada per fora de joc. Ens anem a la pròrroga. Recordem que en el cas d'empat aniríem als penals igualment, així que veurem aquests 30 minuts extra de la pròrroga entre la Pobla Mafumet i el Rubí, 2-2.
0: I el play-off d'ascens de Lliga Ali, tornada a les semifinals, com estan les coses?
1: Està a punt d'acabar aquest duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. S'havia avançat el Turó de la Peira, això significava que empatava l'eliminatòria, però l'Igualada ha marcat i ara mateix l'eliminatòria és favorable a l'Igualada amb el 2-3 global. D'acabar així el partit, que està a punt d'acabar, doncs seria l'Igualada qui passaria a la final d'aquest play-off en descens a Lliga Elit.
0: Amb Waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, hi haurà tercer partit.
1: Sí, l'ha forçat el Mataró, acaba guanyant 14-11 davant del Sant Andreu i, per tant, tot es decidirà dimarts a partir de les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona en aquest tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
0: I, d'altra banda, en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa, que estava sorprenent a l'anfitrió, el Badajoz, continua per davant al Prat Ràdio. Van Condé?
3: Sí, continua per davant, 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart i està sent una autèntica exhibició de polri, és un dia més. Recordem, com dèiem, 27 punts al primer partit, 21 punts en el segon, en què el Mollerussa va tirar l'èpica i va guanyar un punt a la segona pròrroga, i ara Polri ja endú 22 punts després d'un triple que ha acabat en la darrera possessió. 4-11 queda per arribar al final, el Mollerussa continua fent de mica en mica més gran l'avantatge, que era això, tot, malgrat tot hi ha una mira, guanya la 12, el conjunt català, 61-49 de la Badajoz.
0: Déu-n'hi-do, guanyant de 12 al Mollerussa davant del Badajoz. I el Mollet, què fam?
1: Doncs està perdent el Mollet. Ja va perdre el primer partit, per tant ho té complicat ara mateix, però ha aconseguit reduir distàncies davant l'Alginet i ara mateix només són 4 els punts de diferència entre els dos equips, 57 a 53, tercer període del partit, a punt ja d'acabar aquest tercer període, però de moment per darrere el Mollet al marcador.
0: I acabem aquesta ronda amb l'hoquei patins i amb aquesta nacional catalana masculina. Estaven pendents dels segons partits de semifinals.
1: Sí, uns partits que un ja ha finalitzat. El duel entre el Noia i el Castellà ha acabat amb 3 a 5. Per tant, el Noia B, que ja és a la final, després de superar doncs, en el segon partit també el Castellà. Havia guanyat 8 a 7 en el primer, 3 a 5 a 8. Per tant, ja és a la final. I l'altre enfrontament està en joc ara mateix, aquests partits. De moment està guanyant el Caldes en 2 a 1 davant del Mollerussa. El primer partit havia guanyat el Caldes 0 a 2. D'acabar així, doncs, també el Caldes es classificaria per la final i, per tant, ja tindríem doncs, els finalistes i no hauríem necessitat un tercer partit en cap de les dues eliminatòries.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 10 minuts de la nit, som els de l'En Joc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. I és moment de parlar amb més detall del bàsquet. Comencem parlant de les fases d'ascens a segona FEB, tercera jornada, on ens ho deia ara mateix l'Ivan Conde, el Mollerús està guanyant de 12 al Badajoz i, per tant, manté intactes les opcions d'aconseguir aquest ascens a segona FEB, un ascens que ja ha aconseguit avui el Prat.
2: Sí, perquè el Prat ha guanyat 68-75 al Port Segon i ja ha pujat 11 a segona FEB i ja havia guanyat el Prat en el primer partit, en la segona jornada, 75-60. El Mollet havia perdut 83-87 davant del Jaén i el Mollerús havia guanyat d'un únic punt de diferència en la jornada d'ahir davant del Tres Cantos, 74-75. Per tant, ja de moment el Prat és l'únic català doncs, que ha aconseguit l'ascens. Complicat ho té el Mollet. Veurem doncs, què li passa al Mollerús.
1: Doncs veurem, però de moment el Prat ha aconseguit ja aquest ascens. Veurem si el fa efectiu o no, perquè recordem que ja en anys anteriors havia aconseguit ascens i havia hagut de renunciar. En qualsevol cas, gran victòria i gran ascens del Prat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens de segona federació i ho ha fet per la porta gran, guanyant el tercer i darrer partit de les fases d'ascens davant el Puerto de Sagunto. Un encontre que era una autèntica final perquè els dos equips arribaven empatats amb dues victòries. Qui guanyava solia l'ascens, qui perdia jugava diumenge el partit de la repesca. No ha sigut senzill per al conjunt potablava que no ha arrencat gaire fi el partit i que el primer quart marxava 10 punts de baix, 20-30 favorable al Puerto de Sagunto, que ha estat especialment letal en el llançament de 3 durant el primer quart amb una xifra propera al 50%. De mica en mica, el Prat ha reaccionat, ha aconseguit remuntar en el segon quart i marxar al descans 4 amunt i el tercer quart ha acabat de fonamentar la diferència gràcies principalment a una millora defensiva i a la capacitat de rotar i mantenir l'equip sempre fresc. Al pas dels minuts ha fet mal al Puerto de Sagunto i ha reforçat un Club Bàsquet Prat que això sí ho ha hagut de tancar el darrer minut i mig en què el conjunt valencià ha tornat a posar-se ben a prop a únicament 6 punts. Com dèiem, 3 partits, 3 victòries i ascens que demostra que el Club Bàsquet Prat era un equip que estava un puntet per sobre de la gran majoria de rivals de tercera federació. Escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: L'encer al principi era brutal, no? era per, lo normal era haver baixat els braços o dir ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha estat ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: Els potablava assoleixen l'ascens a la pista, però veurem si es produeix als despatxos. Recordem, la temporada passada, el Club Bàsquet Prat tenia plaça per a segona federació, però ja va renunciar i va intercanviar la plaça amb la Bisbal per jugar a tercera federació. El Club Bàsquet Prat oficialment ni descarta ni assegura la seva presència a segona federació la propera temporada i tot dependrà de l'evolució i del que succeeixi als despatxos en les properes setmanes.
1: N'haurem d'estar ben pendents, a veure si el Prat ja fa efectiu aquest ascens a segona FEB que s'ha guanyat a la pista i qui apurava les opcions era el Mollet.
2: Sí, però se li complica la cosa, dèiem fa un moment que estava perdent de només 4 punts de diferència, doncs s'ha disparat ara l'Alginet i ha aconseguit un bon parcial i ara mateix 11 són els punts de diferència, 64-53 i el partit ja està al quart període.
1: Doncs molt bé el Mollerussa. Vinga, va, 9:14, parlem de la Lliga CB. I és que ahir divendres es va jugar de manera unificada els partits de l'última jornada amb aquests marcadors pels catalans.
2: Sí, tenim unes quantes victòries, també derrotes, perquè hi havia un enfrontament català, el duel entre el Bàsquet Girona i la Penya, se'l va acabar emportant el Bàsquet Girona, 82-77. El Baxi Manresa va guanyar el Madrid per 94-87. El Barça va guanyar l'Andorra a la pròrroga 95-100 i el Jaio Post Lleida va perdre la pista de l'UCAM Múrcia per 116-95.
1: doncs, d'aquesta manera i en espera de que demà el Barça recuperi un partit pendent de la jornada 33 davant de la València, doncs, tindrem precisament a Barça i a Penya com a equips classificats pel playoff. Demà, si guanyés el Barça, aconseguiria superar la València, seria el quart i, per tant, doncs, tindria el factor pista a favor en la primera ronda dels playoff. En qualsevol cas, doncs, una nota destacada d'ahir, aquesta victòria del Baxi Manresa davant del Real Madrid molts anys després, aquesta victòria de 7 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
6: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més úniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
5: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: Doncs així és, desena posició pel Baxi Manresa, ha pujat una plaça en aquesta última jornada, 16 victòries, 18 derrotes a la Lliga CB. El bàsquet Girona, que acaba 12è, doncs amb 14 victòries, 20 derrotes, però això sí, ahir va aconseguir guanyar a la Penya en aquest últim partit de Lliga. Girona FM, a Marc Tresserres.
7: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples, amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes, i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
8: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
7: Amb el triomf, l'equip per fi va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: I derrota, dura derrota de Lleida a la pista de l'UCAM Múrcia, un UCAM Múrcia que també doncs estava jugant les possibilitats d'assegurar-se i de garantir-se plaça de cap de sèrie en els play-offs. És tercer ara mateix classificat i per tant aconsegueix aquesta condició després de guanyar clarament el Lleida de Gerard Encuentra.
9: Jo crec que no hem sigut capaços de trobar el nostre ritme, ja han anotat amb facilitat, hem comès errades, quedarà en anècdota. Vindre aquí amb els deures fets, pues ja és una victòria, no? Perquè vindre a Múrcia segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, doncs ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens.
1: I d'altra banda, el Barça, que va guanyar a la pista del Morabanc a Andorra a la pròrroga, on Andorra això sí que va aconseguir la salvació, també la va aconseguir de manera miraculosa el Saragossa amb un triple a l'últim segon, llançant a fallar uns tirs lliures, agafant el rebot i aconseguint el triple a l'últim segon, de manera que va condemnar a Gran Canària, que ha acabat baixant juntament amb el Granada. Però en qualsevol cas, com dèiem, l'Andorra se salva i el Barça, que va acabar guanyant, a Xavi Pasqual valorava així aquest triomf.
10: Un partit on ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut quatre pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga i al final la pròrroga hem estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
1: No, 8:21 i vinga, un altre tema destacat aquest cap de setmana, doncs la final a 4 de les divisions d'honor, tant masculina com femenina, d'hoquei herba, s'està jugant al Club de Campo i tindrem finalistes catalans tant a la final masculina com a la femenina.
2: Sí, no ha pogut ser una doble final catalana perquè hi havia semifinalistes catalans en les 4 semifinals, però finalment doncs, hi haurà un representant català en cada una de les finals. Pel que fa a la final a 4, a la final de la final a 4 de la divisió d'honor masculina, doncs s'enfrontaran el Club de Campo i el Polo. Recordem, el Polo és el campió. El Polo ha superat 1-0 al Complutense i el Club de Campo ha deixat fora de combat a l'Atlètic Terrassa, guanyant-lo per 4-1. Per tant, l'anfitrió d'aquesta final a 4, el Club de Campo, doncs, que passarà a la final juntament amb el Polo, demà lluitaran per aquest títol a 2/4 de 12 del migdia. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, doncs el mateix, un català que ha eliminat, l'altre ha passat, el que ha passat és l'Atlètic Terrassa, ha guanyat el Complutense per 1-3, l'Egara ha quedat eliminat davant de l'anfitrió del Club de Campo per 1-0, per tant, doncs aquesta final femenina serà entre Club de Campo i Atlètic Terrassa, és la reedició de la final de l'any passat, en què el Club de Campo va ser el campió.
1: Doncs a la masculina, el Terrassa es queda a les portes d'aquesta final que sí que jugarà el Polo. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: Polo i Club de Campo són els finalistes d'aquesta divisió d'honor masculina de hockey, en un maig on pot semblar que la victòria del Club de Campo ha estat fàcil, còmode i contundent, però tot i aquest resultat de 4-1, l'equip de Madrid no ha sentenciat el partit fins a l'últim quart. Un cop estirat les línies, l'Atlètic Terrassa, que ha tingut oportunitats per marcar gols i ficar-se a la final, però les intervencions del porter del Club de Campo han evitat qualsevol reacció agarenca, i més encara des del punt de penal córner, amb Pepe Conill com habitual protagonista. Un Atlètic Terrassa que novament ha entrat a la Final Four, de fet és l'únic equip que ha disputat aquesta fase final en aquest nou format, i el Club de Campo que intentarà fer doncs el que moltes vegades és difícil, que és poder sumar el títol com a anfitrió. Per altra banda, el Polo ha aconseguit el bitllet per aquesta final després de derrotar a l'altre equip madrileny, la Complutense, en una primera part molt disputada, però ha arribat les oportunitats del conjunt de Barcelona per poder avançar-se al marcador. Però, com dèiem, a falta de 3 minuts ha arribat el 1-0 del conjunt de Barcelona. A partir d'aquí ha tocat defensar aquest avantatge i el resultat, ja el marcador ja no es mouri fins al final del partit. Per tant, el conjunt de la Complutense, que tot i treure porter jugador no ha pogut doncs aconseguir aquest gol de l'empat, i el finalista o els finalistes són el Polo i el Club de Campo, que demà intentaran doncs aquest títol, aconseguir aquest títol, com ja va passar a la Copa del Rei. Recordem que l'equip de Ramon Sala busca el doblet.
1: I a la divisió d'honor femenina hi havia dos equips terrassencs i finalment ha passat l'Atlètic Terrassa i s'ha quedat fora a l'Egara, Miqui.
11: Atlètic Terrassa i Club de Campo lluitaran per la lliga de la divisió d'honor femenina després de vèncer al conjunt del Club Egara i a la Complutense. L'Atlètic Terrassa ha aconseguit una brillant classificació per la final després de vèncer a la Complutense a casa seva per 1-3. Sophie Rogoski avançava a l'equip de Sílvia Bonastre al minut 4 del segon quart, però tot ha passat a l'últim i definitiu, on Núria Carles de penal córner ha marcat el 0-2, 0-3 de Sophie Rogoski, que novament marcava i posava el 0-3, que seria pràcticament definitiu, i Lola Riera només ha pogut retallar distàncies des del penal córner a les files de la Complutense. Un Atlètic Terrassa que novament treu el cap a la gran final després de disputar aquesta competició l'any passat al Martí Colomer, això sí, en Jordi Carrera a la banqueta aquest any, per primera vegada ho farà amb Sílvia Bonastre. I per altra banda, el Club de Campo ha guanyat per 1-0 al Club Egaram amb un gol de Flor Edmundson. Era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara i també de jugadores importants, com és el cas de Mariona Giravent, tota una vida a la porteria del conjunt ratllat. Per tant, demà l'Atlètic Terrassa, doncs, que serà el nostre representant català i també garenc en aquesta gran final de la Divisió d'Honor femenina de hockey.
1: Doncs demà, a 11:45, la final masculina, Club de Campo Polo, i a les 2, aquesta final femenina entre Club de Campo i Atlètic Terrassa. Veurem si els dos representants catalans aconsegueixen els títols. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de parlar d'hoquei patins, de futbol sala, d'handbol i de moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràssi, marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Menjar plàtans.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripa el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Fem una rondeta per actualitzar marcadors i és que el play-off d'ascens a tercera divisió, tornada de semifinals i amb més novetats entre Poble i Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, Ignasi, ja s'ha avançat la Poble, ha remuntat el partit gràcies a un altre gol de Joel Garrofé. Teo, que ha posat una centrada amb una falta lateral, i Joel, que ha marcat des del punt de palada amb el cap, posant el 3-2 de moment, minut 112, la Poble que guanya 3-2 i seria equip finalista dels play-offs d'ascens a la tercera federació.
1: Déu-n'hi-do, quin partit i quina eliminatòria. I el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada a semifinals, ja tenim, de fet, un finalista.
3: Sí, perquè ha acabat el partit, ha acabat amb empat a un entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'Igualada, recordem, havia dominat en el partit d'anada i, per tant, doncs, accedeix per un global de l'eliminatòria de 2-3 a la final. Ara aspira el rival, que sortirà del partit de demà entre el Viladecans i el Palamós. L'Igualada, doncs, ja és a la final.
1: I en bàsquet, fase d'ascens a segona a FEB, tercera jornada. Aguanta el Mollerussa per davant del Badajoz, del Prat Ràdio. Ivan Condé.
4: Guanyen el 5 ara mateix el Mollerussa amb el partit entre la resta final i es troba la Zerni per tots els partits. Mini parcial, Zerni i l'altre, el Mollerussa que havia escapat la nostra fins al final del tercer quart. Badajoz s'ha arribat a posar el 4, però està mantenint a dos marcs i és des de l'equip que està donant moltíssims punts. Ara porta una personal de tir com a Sibai. Estaran per tant dos sortides per al Mollerussa, que està sostenint la diferència, però es nota que Badajoz és l'anfitrió, que hi ha 2.000 ànimes apretants i que els àrbitres, que estan equivocant-se per un equip i per un altre, estan començant a haver de prendre decisions difícils, com bien, 4 minuts i 24 segons, pondria la seva mà al Mollerussa, Mollerussa 76, Badajoz 71, de 5.
1: Doncs guanyant de 5 al Mollerussa, 76 a 71, 4 a 24 per acabar el partit. S'està apropant al Badajoz, que evidentment, com ens deia l'Ivan, juga a casa amb 2.000 persones donant suport i això, vulguis o no, també a l'hora d'influenciar els àrbitres sempre compta. El Mollet ha acabat el seu partit?
3: No ha acabat. Un partit que va fent un estira i arronsa, no va mai per davant el Mollet, però ara mateix només perd 3 punts de diferència davant el Ginet quan queda 1 minut i 52 perquè finalitzi ja el partit.
1: I pel que fa a l'hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, estaven pendents del final d'un dels segons partits de semifinals.
3: Sí, encara no ha acabat, havia començat a 7:45 aquest duel entre el Caldes i el Mollerussa. Està dominant el Caldes 4-1. En el primer partit havia guanyat el Caldes 0-2, per tant, d'acabar així aquest partit, doncs el Caldes, que també accediria a la final, com el Noia Veu ha fet fa una estoneta després de superar el Castellà en el segon partit. Per tant, la final seria Noia B Caldes, si acaba així el partit, quan ja queden ben poquets minuts.
1: Doncs són les 9 i gairebé 34 minuts i és moment de parlar també amb detall de la jornada d'hoquei patins, que tenim molta teca, començant per l'hoquei Lliga Femenina, perquè ja tenim un equip català a la gran final del play-off pel títol, en un dia també molt especial perquè hi ha hagut molts comiats en aquest Palau Vila-sana.
3: Sí, acaba guanyant el Vila-sana per 1-2, tots els gols s'han vist a la primera part. I, per tant, doncs el Vila-sana, que ja havia aconseguit la victòria en el primer partit per 5-1, ja és a la final. Espera rival, perquè en l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, doncs la cosa està igualada i hi haurà tercer partit dimarts a 9:15 del vespre, després de que avui el Fraga hagi aconseguit guanyar el partit al Mata Jove davant del Gijón per 1-4. Havia perdut per 0-1 el Fraga a casa seva davant del Gijón en el primer partit. Per tant, doncs el Vila-sana ja és a la final, però espera rival, perquè encara no ha aconseguit doncs, cap dels altres dos conjunts classificar-se. Com deies, un partit de moltes emocions avui, sens dubte, a la Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans, doncs, perquè s'han retirat ni més ni menys que Anna Casaramona i Berta Busquets. A més també s'acomiadaven de l'equip

0: i Jana Costa i Irina Pérez.
1: Doncs demà escoltarem una entrevista en profunditat amb la Berta i amb l'Anna Casarramona, que ha fet l'Anna Freixa, que ha estat en aquest partit. Demà, amb calma, ens l'escoltem, però avui el que volem escoltar és la conversa que ha tingut l'Anna Freixa amb una de les jugadores del Vila-sana, que ja són a la final, com és la Victòria Porta.
2: Doncs el Vila-sana que passa per la via ràpida a la final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Iberdrola. Ha guanyat el segon partit davant del General i Palau per 1-2 i estem amb Victòria Porta. Victòria, felicitats per la victòria. Ja sou a la final, suposo que era una miqueta l'objectiu aconseguir, doncs, no haver d'arribar al tercer partit per arribar ja a la final amb més descans i solucionar-ho ja en aquest segon partit.
3: Sí, al final, primer que tot, felicitats com aquí perquè ho hem aconseguit en dos passeig en lloc de tres i ara sabem que venen tres passos que poden ser molt complicats, però tenim el factor pista i sobretot molt il·lusionades, ja que a un playoff no havíem arribat mai a la final, així que amb il·lusió i moltíssimes ganes d'afrontar.
2: No ha estat un partit gens fàcil, de fet ha arribat un gol que ni gairebé sabíem si havia entrat o no havia entrat, l'heu celebrat més tard perquè no acabàvem de veure si la pilota havia entrat, ha arribat l'empat i a 23 segons per al final el gol de Gaete, això la primera part, una primera part que ha estat molt, molt intensa i potser la segona part les coses han canviat una mica, ja heu tingut més el domini del partit.
3: Sí, la veritat és que la primera part ha sigut molt intensa pels dos equips, on hem tingut ocasions clares un i l'altre, i crec que la segona part una mica el cadençament i començar a apretar la calor que està apretant s'ha notat, el ritme ha baixat d'ambos equips, però bueno, molt contentes, al final la feina hem fet a la primera part, doncs hem tancat el partit aquí i satisfetes de poder accedir a la final.
2: I el Vila-sana és on havia de ser, perquè a principi de temporada hi ha mal Vila-sana d'aspirar a tots els títols, doncs lluitareu per aconseguir el segon després de la Copa de la Reina. Suposo que era el gran objectiu també aquesta Lliga.
3: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants. Llàstima de la Champions, que potser hagués sigut la cireta final de començar la temporada, però res, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys. Així que molt satisfetes i a lluitar.
2: Exacte, vinent, doncs ja el primer partit d'aquesta final, veurem qui acaba sent el rival, si Gijón o Fraga, però dissabte vinent, passi el que passi, serà un partit especial perquè es retira la Maria a final de temporada i en principi se li hauria de fer un homenatge perquè és el primer partit a casa.
3: Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
2: Ara ho veiem que s'han retirat d'anar a casa Ramona i Berta Busquets, suposo que també hi ha motiu per vosaltres perquè heu compartit amb elles molts moments a les seleccions, a més han estat jugadores referent.
3: Sí, la veritat és que jo des que sóc petita han sigut dos jugadores que tant la Berta com el Palau sempre l'ha construït, l'ha lluitat i l'ha defensat, i l'Anna dins la selecció i als clubs on ha estat referent a l'esport femení, referent a les dues referents en trencabarreres. Espero que puguem continuar el seu llegat també com ho han deixat i millorar per a l'esport femení, sobretot per a les nenes i els objectius futurs.
2: Doncs molta sort, Victòria, en aquesta final pel Vila-sana i a veure si pot arribar, doncs, aquest segon títol de la temporada.
3: Esperem.
2: Doncs les paraules de Victòria Porta, el Vila-sana ja és a la final d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, intentant, doncs, aconseguir aquest segon títol de la temporada. El dissabte vinent, primer partit, veurem si contra Gijón o contra Fraga.
1: Doncs ho veurem, perquè haurem de jugar el tercer partit Fraga i Telecable Gijón. I a tot això de la banda del Palau, una de les jugadores que avui ha dit adeu, com us dèiem, demà escoltarem una conversa en profunditat de l'Anna Freixa amb l'Anna Casarramona i amb la Berta Busquets. La Berta, això sí, s'ha referit també al partit d'avui.
4: Ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
1: 9:39, vinga, més hoquei patins, en aquest cas hoquei lliga masculina. Aquí encara s'estan jugant les semifinals del playoff pel títol, de fet han començat entre ahir i avui, i ja tenim els primers resultats.
0: Sí, recordem que en aquest cas és el millor de 5, tant les semifinals com la final. Els quarts de final eren el millor de 3, ara sí que ja, doncs, el millor de 5 aquests playoff. S'avancen de moment Liceo i Barça. Els dos han aconseguit la victòria i els dos amb el mateix resultat, 4-1. El Liceo guanyava ahir davant del Calafell 4-1. Avui el Barça ho ha fet davant de l'Igualada 4-1. I demà ja serà el segon partit entre Liceo i Calafell. Serà a les 12 del migdia. I dilluns el segon entre Barça i Igualada a les 7 de la tarda. Tots aquests primers partits a la pista dels millors classificats de la classificació. Per tant, aquests dos primers a la pista del Liceo i els dos primers tons a la pista del Barça.
1: Doncs després d'aquest Barça 4, Igualada 1, això deien Ignacio Alabart del costat blaugrana, Blatllan és del costat d'Igualada, els companys d'Esport 3.
5: Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, hem sigut molt, molt superiors, encara que a l'inici en atac ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però sí que crec que en defensa hem estat molt bé, no hem patit gaire, i en atac a base d'acoso i derribo ens hem pogut posar per davant, controlar bé el partit i posar un marcador favorable que ens dona el primer punt, i estem la veritat que molt contents. Sí, sobretot que s'ha de sortir a competir. A Sant Sadurní no vam sortir bé el partit i es va notar, i això l'equip rival també ho nota i es fa gran. Llavors avui ho teníem molt clar, sabíem que jugàvem a casa, que el primer punt a una eliminatòria és fonamental, i crec que l'equip ho ha sabut fer, ha estat conscient en tot moment, no hem baixat els braços ni l'esforç en cap moment, ni el compromís, i el resultat crec que ho reflecteix. Podia haver sigut una miqueta més avoltat, però bueno, crec que està bé, contents pel joc, pel resultat i enfrontar el partit del junts.
6: No ens han entrat, però ells tampoc, però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables, han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten, i al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat, i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I tampoc va estar massa bé el Calafell, o com a mínim no va poder plantar cara al Liceo. Derrota 4-1 ahir divendres, i demà diumenge a les 12, segon partit. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, que deia això.
7: La primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament, penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret, doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part. Però, clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per a lo millor ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents. La primera, gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge, i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Doncs demà a les 12, aquest Liceo Calafell, el Calafell buscant la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals. I qui està intentant pujar a l'hoquei lliga masculina són Manlleu i Vilafranca. Avui s'ha jugat l'anada d'aquesta promoció d'ascens.
0: Sí, ha iniciat aquesta playoff d'ascens al municipal de Manlleu. De Manlleu ha començat avançant-se amb un 1-0 al marcador, però el Vilafranca ho ha capgirat situant l'1-3 al marcador. Al final ha acabat el partit amb 2-3 favorable al Vilafranca, per tant s'avança el Vilafranca, i a més doncs, la tornada serà la poliesportiva diumenge vinent en directe a l'enjoc.
1: Déu-n'hi-do, el Manlleu, que havia aconseguit teòricament l'ascens directe, els despatxos el va perdre en favor del Lloret, i doncs ara mateix es veu per darrere en el marcador en aquesta anada de la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina. Com ha anat tot plegat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
8: Derrota per 2-3 en el Manlleu en aquest primer partit del playoff. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
9: Bona nit, què tal?
8: Com has vist una mica el teu equip avui?
9: Bueno, jo crec que ha sigut un partit molt igualat. No hem fet un mal partit. Crec que sí, que hem tingut 10 minuts fluixos al principi de la segona part, que ens han penalitzat molt, però bueno, crec que ells són un gran equip, nosaltres també hem fet un gran partit, i crec que ha estat molt igualat i no, no hem fet un mal partit.
8: Queden 50 minuts per decidir quin és l'equip que pujarà. Com veus el Manlleu?
9: Estem a la mitja part, estem perdent un gol. Jo no he vist mai cap equip enfadat perquè a la mitja part perd un gol. Per tant, jo crec que hem de seguir. Allà només hem de fer una victòria. I ho tenim allà. No hi ha més a seguir, que ens ja es podem.
8: Avui Roger no ha jugat, ja que estàs lesionat. Veurem minuts de Roger Codinac la setmana que ve o no?
9: Ho intentarem.
8: Moltes gràcies, Cudi.
9: A tu.
1: Doncs qui sí que ha jugat, i en aquest cas en aquest partit que hem pogut veure a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, han estat Bernat Picanyol del costat del Manlleu, Roger Montserrat dalt del Vilafranca.
10: Sí, crec que hem fet un bon inici, hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador, i crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa, i treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
11: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit, queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. Sí, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, com bé dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: Vinga, i a la Nacional Catalana Masculina, segon partit de semifinals, el millor de 3. Ha acabat ja el Caldes Mollerussà. Ràdio Caldes, Aleix Marí, bona nit.
12: Bona nit, Jordi. Doncs sí, ha acabat i amb victòria del Caldes per 4-1 en un partit que, tot i el resultat, no ha sigut gens fàcil per als calderins. Han començat marcant al minut 15, fins al minut 15, 0-0. Tot i això, victòria que ja classifica l'equip per la final contra el Noia. Ha sigut, com deia, un partit intens, amb un gran protagonista, Pau Cardona, un dels jugadors que ja ha debutat amb el primer equip del Recamp. El Caldes ha tingut ocasions, però el Mollerussa realment també ha apretat durant tota la primera part, i tot i que els locals han marcat el segon abans de la mitja part, els visitants han retallat distàncies a 5 minuts només de la segona. Al final, un pavelló molt tens tota l'estona, vist com embogia el partit, i quan el Caldes ja havia marcat el 3-1, tots dos equips han tingut l'oportunitat de posar un altre al marcador, un altre gol al marcador, de penal. Tot i això, cap dels dos ha entrat i el llançament de fora del Mollerussa ja ha sentenciat els visitants, que s'han acabat d'enfonsar amb un altre gran gol de Pau Cardona a 5 minuts del final, amb una recuperació i una base al porter, que deixa definitivament el Caldes ja de cara al partit que serà contra el Noia i que començarà a jugar-se la final a partir de dissabte que ve, per aquest descens a l'Hockey Lliga Plata.
1: Doncs gràcies, Aleix, bona nit.
12: Bona nit.
1: Doncs ens ho deia ell, eh? El Noia B serà el rival.
0: Sí, perquè el Noia ha guanyat els dos partits també, per tant, accedeix a aquesta final. Avui havia guanyat el Castellà 3-5 i era el primer partit 8-7, per tant Noia B Caldes, doncs serà aquesta final de Nacional Catalana, doncs intentant aspirar els dos per aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: I a Nacional Catalana Femenina també s'han jugat segons partits de semifinals, també el millor de 3, com han anat les coses?
0: Doncs aquí ja tenim un equip classificat i uns altres dos que hauran de lluitar perquè l'eliminatòria s'ha anat al tercer partit. El duel entre el Caldes i el Girona. Havia guanyat el primer partit 1-2 al Caldes i avui s'ha imposat el Girona per 1-5. Per tant, doncs, el tercer partit que serà demà a 6:15 de la tarda, aquest Girona-Caldes. A l'altra eliminatòria, el Vilafranca ha acabat cedint davant d'un Mataró contundent, un Mataró que havia dominat amb mà ferma doncs, tota la temporada regular i ha guanyat. Havia guanyat ja 4-0 el primer partit i avui 1-4. Vilafranca, que recordem que havia pujat a Nacional Catalana aquesta temporada i ha aconseguit doncs, situar-se en aquest play-off per l'ascens al Mataró, ja és a la final, doncs intentant recuperar la plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola, que havia perdut la temporada passada. De moment ja ha fet el primer pas, ja és a la final.
1: Doncs demà sabrem si el Girona o el Caldes és el seu rival, perquè tot queda obert. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
13: El Recamp Làser femení ha caigut per 1-5 contra el Girona en el partit a casa que podia certificar el passi a la final en la seva primera participació al play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les calderines han tingut un partit poc lúcid en el que les gironines han anat per davant durant tot el partit. Les d'Oriol Sapinya han començat el partit força concentrades, tot i que fent moltes faltes, i no ha estat fins al minut 10 de partit quan les visitants s'han avançat amb un bon gol de Mireia Ranz. Tot i el patiment del Caldes, la mitja part ha acabat amb l'avantatge mínima del Girona. La segona part, però, ha estat totalment de les visitants i tant el control del partit com l'encert de cara a porteria han fet que trobessin porteria quatre vegades més davant de l'únic gol del Rèquem, que ha arribat en una jugada aïllada i no ha estat suficient per causa de la remuntada. Tot plegat per acabar el partit amb aquest 5-1 i l'empat a 1 en l'eliminatòria de semifinals. Tot i ser per a tots, les calderines són conscients que el resultat d'avui no és més que un punt més pel Girona i, per tant, afronten amb totes les ganes el partit definitiu de demà a 6:15 a la capital gironina.

0: Vinga, 9 i 50 minuts al directe, mana, i hem d'anar cap a Badajoz per saber si el Mollerussa pujarà o no a segona FEP en aquest partit davant de Badajoz, que estava tan i tan igualat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: No ha pogut ser, Ignasi. És difícil, i això succeeix moltes vegades, però el bàsquet ha sigut molt cruel amb el Puig. El Mollerussa ha passat des de finals del primer quart manant durant tot el partit, però els darrers punts de l'encontre, les darreres accions, ja han fet que el Badajoz remunti. De fet, ha arribat a la darrera posició el partit amb empat i a falta de 2,3 segons, i per fet Alejandro Mejía ha donat la victòria al Badajoz. Ho ha intentat en aquesta darrera acció el Mollerussa, que ha tingut un llançament forçat però no ha pogut entrar, i ja us podeu imaginar les cares dels jugadors del Mollerussa, de Marc Díaz, el seu entrenador, i de la vintena d'aficionats que ara comencen a reaccionar i aplaudir el seu, perquè la decepció és majúscula. Està ben a prop el Mollerussa de fer la brossa, de carregar-se el Badajoz a la seva pròpia casa. Finalment, el Badajoz s'hi puja, tres cants, ho jugarà la repesca, i de fet, amb aquesta victòria el Badajoz s'endú el títol de campió de tot el grup, perquè té millor bàsquet a l'Herència del Prat, i per tant és el campió de la l'associació de Badajoz. I estima, perquè ha fet mèrits de sobre el Mollerussa, que el primer partit va perdre, el segon va guanyar a la segona pèrdua, i en aquest tercer ha dominat durant més de 26 minuts. Quina la Badajoz,
0: que cruel ha estat el destí pel Mollerussa amb aquest 81-83. Gràcies, Ivan, bona nit. Doncs 81-83 ha perdut el Mollerussa i, per tant, ha perdut les opcions de descens a segona FEP. El Mollet ha acabat guanyant, eh, Anna?
2: Ha acabat guanyant. No dèiem que era un partit d'estira i arrons. En cap moment havia anat per davant el Mollet, però al final acaba guanyant d'un punt, 79-80 davant del Ginet.
0: I anem cap a una altra final en futbol. Playoff descens a tercera federació masculina. A la Pobla ha acabat remuntant davant del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Doncs sí, Ignasi, la Pobla que ha remuntat un partit petit, que s'ha decidit en el tram final de la pròrroga, ho ha fet per 3-2 al marcador. Un partit que la primera meitat la Pobla disposava de les millors ocasions, amb un travesser de Pavón al minut 30 de la primera meitat, però el partit es complicaria amb dos gols del Rubí gairebé consecutius. Primer ho feia Kevin, després d'una acció dividida entre els dos centrals de la Pobla. Guanyava aquesta acció Kevin i podia marcar el 0-1 pel Rubí. I pocs minuts després, una centrada des del córner, provocava un penal Teo Pozo per unes mans, i el Rubí, que transformaria el 0-2 al marcador. Aleshores, la segona meitat ha sigut el minut 5 de la represa, que ha sigut Nico, aprofitant un contracop comandat per Xavier Samper, que posaria l'1-2 al marcador, i la por al cos del Rubí, que tiraria cap enrere, que intentaria doncs aferrar-se al resultat, però el gol arribaria al minut 87 gràcies a una diana de Joel, i aquesta diana provocava la pròrroga, que a partir d'aquí s'obria un altre partit, un partit on la Pobla ha dominat bona part de la primera part de la pròrroga, i a la segona Joel ha pogut marcar un gol gràcies a l'estratègia, una centrada de Teo des de la banda dreta. La Pobla, que es classifica, és el primer equip en classificar-se la final de la promoció d'ascens a tercera federació.
0: Doncs gràcies, Eric, bona nit.
3: Bona nit.
0: Vinga, i en futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, el Barça, que ja domina la sèrie de quarts de final.
2: Sí, serà el millor de tres partits. De moment s'avança el Barça amb la victòria 4-1 davant del Valdepeñas en el primer partit. El segon serà dilluns a les 9 de l'espre.
0: En una nit en què es va retre homenatge, se li va retirar la samarreta a Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros.
0: I a la primera femenina s'ha acabat la lliga.
2: Sí, ha guanyat l'Escorts 5-0 davant l'Alcantarilla, i el Penyes Plugues ha perdut 1-5 davant l'Alcorcón, un Penyes Plugues que ja està descendit.
0: I on s'ha acomiadat avui Pilar Ribes, la capitana.
5: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades, són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: El Penyes-Plugat, recordem, ha baixat, però dos equips catalans opten a pujar a primera.
2: Són el Linyola i el Rubí, però els tocarà remuntar de la tornada de les semifinals, perquè de moment han perdut els dos. En el partit d'anada, San Fernando 5, Linyola 3, i el Rubí ha perdut a la seva pista davant l'Almagro per 1-2.
0: Abans escoltàvem a Jordi Archilla, el tècnic del Rubí, ara volem escoltar la capitana del Linyola, Montse Carles, que ens deia això.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: Doncs vinga, a veure si aconsegueix la remuntada del Linyola, també el Rubí, a la pròxima setmana. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. En Jordi Cochran a la producció, Roger Marc al control de so. I és que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

mòbils que tenim. Molt bé, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Una salutació a aquells i aquelles que ara mateix esteu escoltant el programa en línia o des d'una altaveu intel·ligent o bé des del podcast iVox, Spotify i també Apple Podcast. També els que ens escolteu i les que ens escolteu a través de la FM a llocs com el Ripollès,

Confident, una d'aquestes promos que ens han enviat i que heu sigut els primers i primeres en sentir. I ara, molta atenció a això, és Louis Vega, Willy Sue, amb una bonica cançó que es diu Feeling Good Tonight, amb la col·laboració de Funky Cadets. Feeling Good Tonight, Louis Vega. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Jordi Casas House.

0: cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El reggaetó entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House.

0: senyor Jordi Casas House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amof, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

bum-bum tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

que li va agradar molt el baile i em va enviar un missatge, però és que viu a Suècia, eh? Enginyera naval, però una turca, allò, turca, guapa, guapa. Estàvem sentint una cançó que li hagués agradat molt al Rafa Sallent, DJ Morris, perquè a ell li agradava molt The Artists, Belo Horizonte, ara mateix amb Super Mini, Frankie Romano, també directament Antidote Maze, per una cançó que es diu Celebration, versionant a Artists, Belo Horizonte, i donant pas a Esteban i Sandra Carrasco amb una

una bonica cançó de Hooray, el nou remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de punxar com a novetat als anys 90. I ara una mica de Revival House Project mentre esteu bevent aigua mineral, conduint, treballant...